d'aturar-me. Deixant enrere els murs que atrapen cos i ment, amb esperit invencible i combatent, sense aturar-me. Oh!